0: Bona nit, us informa Carola Gil. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. Unes protestes que han estat més pacífiques que les dels últims dies. Un grup d'embarcacions han arribat a la ciutat autònoma des de diferents punts del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'armada de la solidaritat i reclamen la devolució de tots els migrants. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i espera completar els reallotjaments en un màxim de 3 setmanes. Són declaracions a eldiario.es.
1: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
0: Més notícies. El cap de la diplomàcia del Nepal ha fet una crida a fer un esforç global contra el canvi climàtic per evitar tragèdies com la riuada que ha causat 700 morts i 3.000 desapareguts a la regió.
2: This has to be...
3: Això ha de ser un esforç global. Nosaltres, el poble del Nepal, som les principals víctimes de l'impacte del canvi climàtic i per això fem una crida a la comunitat internacional perquè s'uneixi per preservar l'ecosistema de l'Himàlaia.
4: El Himalayan ecosystem.
0: Les autoritats nepaleses calculen que la reconstrucció del país costarà uns 3.500 milions d'euros i ara rectifiquen i ja permeten l'entrada dels primers equips internacionals de rescat. Dos dels tres espanyols desapareguts han estat localitzats en vida. I el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, critica que es guardessin projectils a prop de zones urbanes i anuncia una investigació després d'un atac rus que ha deixat almenys 37 morts. El bombardeig, el més mortífer a la regió de Kiev des de començaments d'any, ha fet explotar un dipòsit de municions ucraïneses. Un conductor que fugia de la policia i conduïa en contradirecció provoca un accident múltiple amb tres vehicles implicats a l'AP7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Deixen 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. I gairebé 1 miler de persones han participat aquest dissabte en una cadena a la fresca contra la manifestació turística, la massificació turística a Mallorca. Els manifestants han fet una cadena humana asseguda en cadires de platja al centre de Palma, entre la plaça Espanya i el Consolat de Mar. Denuncien les conseqüències de l'actual model turístic sobre els residents i el futur de l'illa.

0: L'orquestra del Festival de Bayreuth ha actuat aquest dissabte a la nit per primera vegada al Palau de la Música en la seva tercera visita a Barcelona, en un concert que ha culminat la celebració dels 40 anys del Festival de Peralada. Catherine Foster, Klaus Florian Bock i Nicholas Brownlee han estat els encarregats d'interpretar una selecció dels moments més emblemàtics de l'Anell del Nibelung, de Richard Wagner. El recital, dirigit per Pablo Heras Casado, ha inaugurat també la gira espanyola commemorativa del 150è aniversari del Festival de Bayreuth. Després de Barcelona, la formació actuarà al Festival Internacional de Santander el 31 d'agost, al Teatro de la Maestranza de Sevilla, al Teatro Real de Madrid i al Palau de la Música de València. Esports, l'Espanyol ha perdut per 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanc i blau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada a segona divisió. Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut el camp de l'Eibar en la primera jornada. Aquest diumenge a les 12 del migdia, Athletic Club Badalona Women i a les 7 de la tarda Barça Tenerife. Tadej Pogačar ha hagut d'abandonar a la volta en la vuitena etapa de la competició per una caiguda. L'eslovè té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la general. I Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex, segon, i Marco Bezzecchi, tercer. Aquest diumenge, la cursa llarga.
1: Fins aquí les notícies.
2: A punt semàfors. Comença la cursa de MotoGP.
3: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
4: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
3: Els caps de setmana, Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP, amb Damià Aguilar.
4: Aquest cap de setmana, Gran Premi de l'Aragó.
3: Univers MotoGP,
5: perquè el Mundial és nostre.
3: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
6: La muntanya més icònica de Catalunya ja té podcast. Les mil veus de Montserrat.
7: Soc jo, la muntanya. Soc Montserrat.
8: Ai, mare de Déu, senyor.
6: Joan Pera conversa amb la muntanya i també amb les desenes de veus que donen vida a aquest símbol del país.
9: Soc maquinista del cremallera de Montserrat.
10: Ho vam fer d'acord amb el pare Abat d'Escarrer.
6: Monjos, treballadors, artistes, esportistes, en un podcast diferent, entre la ficció i el documental, per celebrar el mil·lenari de la Fundació del Monestir de Montserrat.
8: Sí, sí, tot molt bonic per ara.
6: Les mil veus de Montserrat, amb Joan Pera, a l'app web de Catalunya Ràdio.
11: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: Fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats, la bola de miralls, i vosaltres veieu, ho veig des d'aquí. Soc Miqui Puig, els plats. Dalt de la cabina, tot es veu millor. Són les 8 de la tarda a la FM. L'edicable de la ràdio inquieta hi és un dia. Especial perquè quan hi ha bany, sempre és especial. De dilluns a dijous, repeticions els caps de setmana. La secta del ball, sense membresies, només amb ganes de ballar. A migdia, servidors de streaming, sempre Trescat Cultura. I quan ho desitgis, vine a ballar amb nosaltres. Una nova tarda, plena de novetats que arrenca ja. Amb Going Orbital de Daniel Quasar.

sembla una meravella. És la versió més tranquil·la. Ripperton, Joy Frampton, s'han inventat sirens. Ja sabeu que les sirenes ens porten a llocs que són de plaer, però a vegades no en tornes. Aquesta Melody Dream, Edit, és senzillament per flotar, per no marxar. Ripperton, productor suís, i Joy Frampton, una storyteller, una poetessa nascuda a Cana, però criada als clubs nocturns de Suïssa. Les sirenes, les veig des d'aquí, des d'aquests camps d'oli. Across the old files. Artest, uns altres que ens agraden, que fan peces de Donald Temple, sempre amb aquest esperit gairebé cinemàtic. Com m'agrada dir cinemàtic?

Suki Waterhouse, una d'aquestes noies joves que gairebé toqueteja el mainstream, però amb una peça increïble anomenada Back in Love. Les novetats van demanant que surtin a la pista. Jo els hi dono l'oportunitat i vosaltres les balleu, us poseu al voltant i els hi dieu: vinga, ensenya'm què saps fer. Deception Dance, Gigi Massin, amb una peça que de veritat l'últim que fa és decepcionar.

són noms d'artistes que potser no coneixes però has ballat, perquè les seves peces han sigut a les sessions dels grans com Kel Craig o d'altres. Gigi Masin, l'artista italià, té un nou disco que es diu Movement, i aquesta Deception Dance és un trance. És com si estiguessis en una perpètua. Un nada que no s'acaba. Electrònica molt i molt eleganta. Tecno puridor que sents a la pista.

Roberto Barrone i Matilda, BHPD. Un altre que li han robat el cor, el denuncia la policia perquè no li vol tornar. Funk electrònic d'alta volada, editat pel segell de València Slippery Records. Aquest cinta, expressió tocat, com només la mà de l'home pot fer, res d'intel·ligència artificial. Diuen que és l'última discoteca a la Terra.

des del minut 1 que la vaig sentir, la vaig tenir. Això seria un dels hits de l'estiu. La porto ja a la maleta als sets. Quan m'inviteu a posar música de ball pels postos, són aquest Last Disco on Earth. Es diu Mar de Novo. Són brasilers i abracen amb una mà la percussió brasilera i amb l'altra deixen anar aquest sintètic riff, fill de l'Italo, net del disco i altament enganxifós. I ara imagina't que Parrotti Cocker, Jarvis Cocker, remesclen un altre cop a Baxter Dury. Mil Deal Mix by Parrot and Cocker, Too Short. Sempre és molt curt tot el que fan aquests. És l'Albarón, el darrer disc.

Tenien clar que volíem fer una cançó d'aquelles que fos èpica, que a més sonen a la ràdio i ho han aconseguit. Glockenbach, el productor, i la cantant britànica Sam Harper fent una peça d'aquelles que sonarà tot l'estiu. Això és Lost. I això són novetats de la pista que m'incremen els dits. Julian Sarsa, la French Toast. Listen to this, com volguem dir. Estigues atent, després es passa el temps.

certa foscor. Heredada de la música dels 80, la que ens manufactura. I ara aquí ve la sorpresa. Julián Sanza i la French Toast. Dos artistes de Colòmbia. Sí, fill, sí, això està fet a Colòmbia. I sembla tan fosc com si fos fet a la vella Europa. Listen to this, una advertència més que una amenaça. Una mica de high energy fet ara mateix. Miguel, MGA i Michael Schroeder. Take my soul.

0: Nosaltres, que a partir de l'EDM, de l'electrònica més comercial, tornen a posar una cançó a dins. Aquest Take My Soul torna a ser cantat per algú que de jove i de petit a la seva habitació es havia sentit per davant i per darrere, fins i tot amb les peces que saltaven del vinil del seu germà gran, discos de Depeche Mode, Vigel MG, Michael Chodo, sonant aquí la pista, a la de fusta.
1: Pista de fusta, la secta del ball.
2: L'house è un genere appartenente alla musica elettronica da ballo, influenzata dalla disco e dal funk. È caratterizzata da una metrica in quattro quarti, con cassa imbattuta su ogni quarto.
1: Amici Puig, la secta del ball té sacerdot.
2: Ed è tipo così.
1: Pista de fusta, de dilluns a dijous a les 8 del vespre.
0: Incombustible, inesgotable, sempre Madonna.

0: você, o Fidel. Stuart Price aos controls, nome dos ritmos digitais, um incrível produtor britânico, com o que fãs e pães trabalham. Treuen aquest I Feel So Free, Madonna, que està col·laborant amb Sofia Carpenter. Avui la pista ho deixa aquí. Ho deixa amb Mahahop Sound System, els finlandesos i aquest art acompanyament. Una mica de revolucions baixes perquè el cos es torni a posar lloc. Agraïm els que han ballat al nostre costat i ens citem per demà. Demà hi tornarà a haver pista de fusta perquè sempre n'hi ha. De dilluns a dijous, aïcat a la Ràdio Inquieta i sempre que ho desitges a 3CAT Cultura. El locutor que t'ha parlat es diu Miqui Puig els Plats. Va pels postos amb un somriure, un cotxe destartalat i cançons de ballar. Demà ens veiem, sigueu feliços. Això és pista de fusta.
1: Tots a la pista. Miqui Puig els Plats.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. El president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, critica el seu propi exèrcit per haver guardat projectils a prop de zones urbanes i anuncia una investigació interna després d'un atac rus que ha deixat almenys 37 morts. El bombardeig, el més mortífer a la regió de Kiev des de començaments d'any, ha fet explotar un dipòsit de municions ucraïneses i també ha provocat una quarantena de ferits i prop de 400 evacuats.
2: És una situació horrible i és escandalosa la negligència dels que han emmagatzemat explosius just al costat de la població. Els danys són molt importants i ara per ara se sap que 37 persones han mort. El responsable de la comunitat va morir mentre ajudava en les tasques de rescat. Faig arribar el meu condol a totes les famílies.
1: L'atac arriba després de 3 dies consecutius d'ofensiva aèria russa sobre Kiev i la rodalia. Més coses. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un dels ocupants del vehicle que aquest dissabte a la tarda ha provocat un accident múltiple amb 3 vehicles implicats a l'AP7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Fugia de la policia i anava a gran velocitat i en contradirecció per l'AP7. El xoc deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i, com dèiem, es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. Unes protestes que han estat més pacífiques que les dels últims dies. Un grup d'embarcacions han arribat a la ciutat autònoma des de diferents punts del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'armada de la solidaritat i reclamen la devolució de tots els migrants. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i espera completar els reallotjaments en un màxim de 3 setmanes. Són declaracions al diario.es.
3: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.
1: Molta activitat a l'aeroport del Prat en l'últim cap de setmana del mes d'agost. Entre divendres i dilluns hi ha previstos més de 4.400 vols. L'operació tornada coincideix amb la vaga indefinida que mantenen des de fa 4 setmanes els treballadors de terra de Ground Force. Molts passatgers poden recollir les seves maletes sense problemes, però també n'hi ha que sí que han notat els efectes de la vaga i han hagut d'esperar hores per recuperar-les.
4: Venim de Melilla i la recollida de maletes sí que ha estat una mica desastrosa. Hem estat 2 hores esperant la recollida.
5: Hem fet queixes als nois i d'escriure les nostres maletes.
4: I hem arribat a les 2 i portem 2 hores i 35 minuts aquí.
6: Venim de Bombai i hem trigat més, però com a mínim estan, que és important. A partir d'aquí també entenc que s'ha de respectar el dret de vaga.
1: I els taxistes denuncien grans embussos a l'accés de les terminals de creuers del port de Barcelona, sobretot els diumenges, amb l'embarcament i el desembarcament de creuers. Perpinyà torna a ser un any més la capital del fotoperiodisme. A la 38a edició del Festival Internacional Visa per l'Imatge s'hi poden veure els treballs de destacats fotògrafs que són testimonis directes de guerres, crisis humanitàries i crisis socials i mediambientals. Perpinyà, Laura Bertran.
7: Totes les visites són gratuïtes i els horaris són cada dia de les 10 del matí a les 8 del vespre. Ja avui, en les primeres hores del Visa per l'Imatge, milers de persones han volgut descobrir la selecció d'enguany, com l'Alejandro i el seu pare, l'Ivan.
8: Venim cada any perquè jo crec que és una de les posicions de fotografia i de fotoperiodisme més completa que hi ha i que coneixem.
7: Des de l'organització del Visa sempre s'han implicat en els canvis tecnològics i en la lluita contra la desinformació. I aquest any posen èmfasi en el risc que suposa l'augment de l'ús de la intel·ligència artificial generativa.
1: Esports, l'Espanyol ha perdut per 2-1 al camp de la Reial Societat. L'equip blanc i blau encaixa la segona derrota de la temporada. Mentrestant, a segona divisió, el Girona i el Sabadell han guanyat els seus primers partits de la temporada a segona divisió. Girona 5, Les Palmes 2 i Sabadell 1, Almeria 0. A la Lliga F, l'Espanyol ha perdut al camp de l'Eibar en la primera jornada. Aquest diumenge a les 12 del migdia, Athletic Club, Badalona Women i a les 7 de la tarda, Barça Tenerife. Tadej Pogacar ha hagut d'abandonar la Vuelta en la 8a etapa de la competició per una caiguda. L'eslové té una commoció cerebral, una fractura estable d'una vèrtebra cervical i una fractura amb desplaçament de la clavícula esquerra que el farà passar per quiròfan. El mallorquí Enric Mas és el nou líder de la General. I Marc Márquez ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de Motos al circuit de Motorland a l'Aragó per davant del seu germà Àlex, segon, i Marco Bezzecchi, tercer, aquest diumenge a la cursa llarga.
0: Fins aquí les notícies.
9: Torna el despertador més matiner de Catalunya Ràdio. Ja arriben els matiners. Aquest dilluns, 5 del matí, torna el rock and roll. A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalías. Els matiners.
10: Som pura cafeïna.

0: Catalunya Ràdio i Cat. Units per la música. Ara a ICAT, el cel obert, amb Lluís Gavaldà.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires, un dia més des de ICAT. Dedicat al segle XXI, arriba l'hora del cel obert. Sí, mira, l'altre dia me'n vaig adonar que, com qui no vol la cosa, ja portem un quart de segle. Que tu no sé, però a mi m'ha passat volant. Deu ser perquè com més gran te fas, més ràpid va tot. I com que aquí som de fer moltes onomàstiques, hem decidit buscar quins són els discos de debut que han marcat més aquesta nova centúria. Els àlbums que, malgrat que quedin encara 75 anys per arribar al 2100, ja tenim una idea bastant clara que quedaran marcats com a obres cabdals per entendre la música popular. Què? Té bona pinta, no? A més, començarà amb els Strokes,

Someday, una de les cançons del debut dels Strokes, el This Is It, el 2001. Tu, quina manera d'encetar el segle XXI, amb un disc que ho va revolucionar tot, sobretot perquè va tornar a les arrels un gènere que semblava ja absolutament perdut en el que respecta al pop de guitarres, sense grans produccions ni arranjaments sofisticats. Cinc paios amb pantalons estrets, pinta de ressaca de no haver dormit gaire i moltes hores d'haver escoltat la Velvet Underground. El Julián Casablanca, nen, net de catalans, liderant aquest grup que des d'aquest Is This It ha intentat de manera menys o menys reeixida sobreviure amb un àlbum tan perfecte. I també és collonut perquè, entre altres coses, aquest disc dels Strokes el que va fer també és tornar a posar en l'epicentre musical la ciutat de Nova York, que hauria de ser una cosa normal, tenint en compte la seva importància cultural, però que no passava des de l'època del CBGB i tots aquells grups que van influir clarament en la sonoritat dels Strokes. De fet, en aquest nou moviment de principis de segle a Nova York, els Strokes van tenir uns acompanyants de luxe, un grup que també s'emmirallava en la música crua, el post-punk de Siouxsie and the Banshees, la Velvet, i una front woman plena de carisma. Eren els Yeah Yeah Yes.

La cara nou, dient-nos que ningú t'estimarà com t'estima ella en aquest MAPS que els va transformar d'un dia per l'altre d'un grup underground a un omple estadis. La clau, aquest Fever to Tell, garatge, art punk i rock alternatiu per tota una nova generació que tornava a creure en el poder de les guitarres. I si en els Estats Units Nova York va ser el centre neuràlgic, al Regne Unit hi havia un grup que acabaria fent-se popular per una primera frase d'una cançó que deia «Jo només volia ser un dels Strokes». Que qui eren? Doncs els Arctic Monkeys. So who's that girl there?

Arctic Monkeys, el gran fenomen viral de la música indie anglesa d'aquest segle. Es van popularitzar gràcies a posar les cançons de Frank a internet i crear una espècie de febrada que va cristal·litzar en aquest Whatever People Say I Am, That's What I'm Not, publicat el 23 de gener del 2006. Ei, però no tot era música indie de guitarres cantades per blanquets, eh? L'R&B també va tenir una renovació absoluta gràcies a un home que va debutar amb un disc perfecte d'R&B i neo-soul, proclamant la seva sexualitat de manera desacomplexada i barrejant la psicodèlia, el jazz funk

0: is the substance.
1: Corta arriba.
0: Any other channel.
2: Lost, una de les peces meravelloses d'aquest Channel Orange, el disc de debut d'un home que des d'aquesta arrencada tan enlluernadora s'ha dedicat a tenir un low profile, un perfil baix, publicant només dos discos més, però influint d'una manera evident en tot el nou R&B des de Drake, els Weeknd, passant pel Miguel o el mateix D'Angelo. I ja que parlem de discos de debut prodigiosos, què me'n dieu de l'aparició estel·lar de la Janelle Monáe, abans de que fes d'actriu en pel·lícules de Knives Out? El 2010, 18 de maig, va treure un Arch Android composat, produït i interpretat per aquesta noia insolentment jove, que també barrejava de manera desacomplexada la tradició de la música afroamericana amb les noves sonoritats. Monáe left foot.

Tightrope, juntament amb el Big Boy aquí de convidat en aquesta peça destacada d'un disc de debut que malauradament la Janelle encara no ha pogut superar, tot i que degut a la seva qualitat és comprensible. The Arch Android, sisplau, repasseu-lo perquè és música futurista que no amaga els seus orígens. El Regne Unit, mentrestant, un segell que es deia Bella Union, creat en principi per treure els discos dels Cocteau Twins, es va transformar en un planter de noves propostes que reivindicaven les sonoritats més acústiques i orgàniques. D'entre tots ells, potser el més destacat, serien els Fleet Foxes, formats a Seattle i liderats per un Robin Pecknold, que va deixar els estudis universitaris per crear un grup que barrejava la música folk, el gospel i unes pinzellades de psicodèlia. Una espècie de Crosby, Stills, Nash & Young del segle XXI. Es deien Fleet Foxes.

Fleet Foxes, els culpables d'aquesta revisitació i renovació del folk tradicional emparentat amb un intimisme gens dissimulat, que és, si fa o no fa, el mateix que va fer el Bon Iver amb una altra estrena senzillament insuperable. L'home, bueno, ja la història és mítica i forma part dels anals del pop. Aquest artista que té una trencadissa sentimental i se'n va amb una cabana a Wisconsin, al mig del no-res, sense electricitat, aigua corrent, havent de caçar per poder-se alimentar i fent de manera lenta i artesanal aquest For Emma, Forever Ago.

Louis Tax, Bon Iver, i la resta és història, que diuen, eh? Perquè diguem-ne que el Bon Iver no es va quedar aquí, malgrat tenir un debut tan exitós, i després va filtrejar amb l'electrònica sense perdre aquest punt de sensibilitat tan característic. I és que la música despullada d'artifici és una de les constants a l'hora de destacar els discos més importants d'aquest segle. Obres enregistrades amb primeres preses i sense trucs tecnològics. O sigui, el que ha fet des de sempre la Courtney Barnett.

0: Courtney Barnett, i aquesta peça del Sometimes I Sit and Think and Sometimes I Just Sit, el seu disc de debut publicat el 20 de març del 2015 des de la seva Austràlia natal. La sublimació del lo-fi amb una dona que trencava totes les regles i es negava a seguir les indicacions de les discogràfiques i les multinacionals. Què, fem una petita pausa, no? Perquè aquí m'estic animant i després, clar, em piquen la cresta.
1: El Celobert, amb Lluís Gavaldà. Escoltes i cat. Música amb història per gent amb geografia.
0: Geografia, història i els millors discos de debut del segle XXI, com ara l'Stranger in the Alps, publicat per la Phoebe Bridgers, que en aquella època gairebé se la coneixia per poca cosa més que ser la companya del Ryan Adams, amb el qual va acabar bastant malament. De fet, tan malament que li va dedicar una cançó i tot, deixant-lo com un drap brut. Però si alguna cosa destacava d'aquest debut de la Phoebe no era tant els darts contra els examants, sinó aquest punt trist, confessional i al mateix temps empoderat.

Scott Street, una d'aquestes balades marca de la casa de la gran Phoebe Bridges, que després ha tingut un altre punt culminant amb els anys amb el supergrup de Boy Genius, juntament amb la Julian Baker i la Lucy Dacus. Més discos de debut que ja són clàssics de la història del rock ens vindrien, per exemple, de New Zealand. Ja hem tingut a la Courtney Barnett posant la pinzellada australiana, però ningú s'esperava que del seu país germà arribés una autèntica heroïna amb una precocitat gairebé insultant. És la Lorde.

Royals, la cançó més destacada del Pure Heroine, el disc de debut d'aquesta artista que només amb 17 anys va ser capaç de parir un disc tan rodó de principi a final. Aquí arriba és el Ben Gibbard, i el Ben Gibbard diríem que quan va arribar al segle XXI ja portava una carrera més o menys estable gràcies als Death Cab for Cutie. Però, tenint en compte que la seva proposta era clarament indie i guitarrera, ningú s'esperava que es reinventés com a part d'un duet d'electropop que es feien dir de Postal Service.

Bueno, sembla que ja se m'està acabant l'espai del programa d'avui i no vull acomiadar-me sense reivindicar un disc del qual no se'n recorda gaire gent perquè va sortir justament a l'any 2000, però que per mi és una de les fites més increïbles que s'han fet mai en el món del pop. Estem parlant dels Avalanche i aquest disc de debut que van treure de títol Since I Left You tenia com a característica principal que estava fet tot, absolutament tot, amb samplers d'altres cançons. Això sí, aquesta manera tan original no treia de que el Robbie Charlton i el Darren Sheldman traguessin d'aquest matxembrat una obra personal i intransferible. Amb aquest Since I Left You, l'equip del programa s'acomiada per avui. Albert Cots, control i muntatge, Núria Serra, documentació, Lluís Gavaldà, us diuen salut i fins la propera. Adeu.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Les autoritats xineses han elevat de 7 a 16 els morts per la riuada que aquesta setmana va afectar el sud-oest de la Xina. Entre els 546 desapareguts que encara es busquen, hi ha un ciutadà espanyol segons l'últim balanç difós per Pequín. El Ministeri Espanyol d'Afers Exteriors manté de moment dos ciutadans espanyols com a desapareguts després de la catàstrofe. Les autoritats xineses no han pogut determinar encara si el ciutadà espanyol inclòs en el seu recompte correspon a algun d'aquests dos casos. Mentrestant, al Nepal, les autoritats han advertit d'un nou augment del cabal del riu, on es va originar la riuada, i han demanat extremar les precaucions a les poblacions properes, tot i que descarten per ara inundacions importants. Entre el Nepal i el Tíbet, la catàstrofe ha deixat almenys 691 morts i prop de 3.000 desapareguts. Més notícies. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant un dels ocupants del vehicle que aquest dissabte a la tarda ha provocat un accident múltiple amb tres vehicles implicats a la P7 a l'altura del Papiol, al Baix Llobregat. Fugia de la policia i anava a gran velocitat i en contradirecció per la P7. El xoc deixa 9 ferits, un d'ells en estat crític. Hi ha 2 detinguts i, com dèiem, es busca una tercera persona que hauria fugit després del xoc. A Ceuta, nova manifestació dels veïns contra la gestió del govern espanyol de la crisi migratòria. Unes protestes que han estat més pacífiques que les de les nits dels últims dies. Un grup d'embarcacions han arribat a la ciutat autònoma des de diferents punts del sud d'Espanya. S'autoproclamen l'armada de la solidaritat i reclamen la devolució de tots els migrants. Mentrestant, la ministra de Sanitat, Mònica García, xifra en 3.800 les persones que ja estan en allotjaments temporals i espera completar els reallotjaments en un màxim de 3 setmanes.
2: Hasta que no tengamos a todas las personas bajo techo y en condiciones de salubridad, no podremos garantizar los procedimientos, ya sean sanitarios, ya sean de extranjería, ya sean de cuidados o ya sean de recuperación de la normalidad de la población ceutí.